és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

manera tal com si t'hagués patit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella m'ha captat a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Piga. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
4: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
3: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Un estiu que els canviarà la vida.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escaló.
5: El retorn al cinema de Lluís Omar.
8: És una provocació de renovar.
5: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-me prou.
5: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a Icat. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
0: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues, on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, 11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el seu tradicional discurs amb motiu de la diada.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país també a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial d'aquest dijous a la tarda al fossar de les Moreres. Arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres, els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez.
3: Hola, què tal? I molt bona diada. Una jornada que ha de ser força tranquil·la a gran part de Catalunya. Una altra vegada, despertant aquest matí amb força fresca, i fins i tot hi ha algunes temperatures que han baixat dels 5 graus a les valls pirinenques. En canvi, la tarda acabarà sent un palet més càlida que la d'ahir. Arribarem a moltes comarques entre els 25 i els 30-32 graus, que assolirem en alguns racons de l'interior de Girona o també del Pla de Lleida. De núvols poquets, alguns a la costa, poc destacables, i aquesta tarda sí que algun de més gruixut tindrem al voltant del Montseny, l'interior de Girona, amb alguna gotellada, algun ruixat, força puntual. N'estem pendents a la xarxa.
1: Pel que fa a la mobilitat amb motiu de la jornada d'avui d'aquesta diada, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica desplega un conjunt de mesures de reforç al transport públic per facilitar els desplaçaments de la ciutadania als diferents actes commemoratius que se celebraran avui arreu del país, amb més servei de busos interurbans i també un augment de l'oferta a Ferrocarrils de la Generalitat i a Renfe. I en els esports, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bona diada. Són les 10, parla Eduard París. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, subratlla que Catalunya és un país que té capacitat per teixir aliances i ho ha contraposat al context actual de confrontació i la immediatesa. Ho ha dit en declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova.
3: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
2: Institucions, partits i entitats continuen passant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió. Els més matiners, a les 8, han estat els Mossos d'Esquadra amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, al capdavant, seguits dels altres cossos d'emergència. També hi han passat ja els membres del govern i de la mesa del Parlament o de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres entitats. Seguim recollint més reaccions. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Rull ha dit que Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, sinó on volem anar. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la força de Catalunya com a poble, que ha estat la força de saber sumar i avançar junts. També ha recordat la diada de l'any 1976, ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que ara, 50 anys després, aquests valors tenen més vigor que mai. Recordem també en successos. Ahir els Mossos van detenir 3 homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial ahir a la tarda al fossar de les Moreres, arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots van separar els dos grups, però van fer algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. I en els esports, en bàsquet, avui es decideix el segon finalista de la Lliga Catalana. El Lleida ja espera la final al guanyador del Barça, Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Para! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
4: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
3: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
5: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
3: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 11:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bona diada. Són les 12. Us parla Eduard París. Continuen els actes d'aquesta Diada Nacional de l'11 de setembre. Mentre a Barcelona es continua fent l'ofrena floral, mirem ara cap a Sant Boi de Llobregat, una ciutat també molt vinculada a la història d'aquest 11 de setembre. I és que aquest any es compleixen 50 anys de la Diada del 1976, la primera que es va poder celebrar públicament després del franquisme. Seguint els actes, hi tenim des de TV l'Helena Duran. Helena, com s'està vivint aquesta diada des de Sant Boi?
3: Bon dia, Eduard. Des d'aquí, des de Sant Boi, la diada ha començat a 11:15 del matí amb el ball de l'Àliga i la hitada de la Senyera. Després s'ha fet la tradicional ofrena floral davant de la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri, on, a part d'institucions i entitats del municipi, també hi ha assistit Lluïsa Moret, l'alcaldessa, o Josep Rull, president del Parlament. Tot seguit, la celebració s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, que és on som ara mateix, des d'on s'ha iniciat una cercavila popular, no sé si la sentiu aquí de fons, i doncs és una cercavila molt, molt festiva, amb els gegants, amb els grallers, amb l'àliga o amb el lleó, però també s'hi han desplegat doncs, 6 senyeres de 50 metres de llargada representant els barris de la ciutat per commemorar doncs, aquest 50è aniversari. La cercavila té previst acabar a la plaça de Catalunya amb una ballada de sardanes i precisament allà, a la plaça de Catalunya, és on, tal com deies, fa 50 anys es va celebrar la primera diada post-franquisme a Catalunya, que va ser multitudinària. Per tant, des d'aquí, des de Sant Boi, una diada, podríem dir, molt passiva, però també molt marcada pel record d'aquesta jornada que fa 50 anys va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de llibertat.
2: Moltes gràcies, Helena. I com veiem, Sant Boi de Llobregat, un dels molts municipis que avui congreguen actes commemoratius d'aquesta diada de l'11 de setembre. Pel que fa a les reaccions a l'ofrena de Barcelona, ens quedem amb la de Josep Rull, president del Parlament, que ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida. Durant el seu discurs, Rull també ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Anem també amb un apunt de mobilitat a Rodalies, perquè a causa de dos robatoris de cable que afecten la senyalització entre Lleida Pirineus i Puigverd, de Lleida Artesa i l'estació de França i Bifurcació Glòria, Esclot, els trens estan registrant retards de 20 minuts de mitjana. Personal d'ADIF està treballant per repostar el material sostret amb la major brevetat possible. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre. A Lleida, la defensa de la diversitat i la cohesió social centra en la commemoració que s'està celebrant encara en aquests moments a la nau central de la Seu Vella. Connectem en directe des de UAU Lleida Ràdio. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí. És l'acte institucional, ja està encarant la seva recta final. Un acte institucional que no s'ha desmarcat massa de la línia dels últims actes institucionals a Lleida i que també s'ha volgut enfocar en el context polític i social per defensar la voluntat d'integració i també la diversitat del país. Ha passat fins ara la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, que ha defensat que només d'aquesta manera, només defensant la integració, es podrà enfortir aquesta cohesió social i ser una societat oberta per fer front a les forces populistes a les quals ha dit literalment hem de plantar cara. Qui també ha parlat fins ara ha estat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talàs, en aquest cas, ha centrat el seu discurs en defensar el llegat de Vallverdú, figura clau també d'aquest acte institucional de la Diada d'enguany, i també ha defensat la sobirania com a garant de la democràcia. Al seu torn, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defensat una Catalunya que garanteixi drets, però també que demani responsabilitats i que parli i protegeixi la llengua catalana. Una Catalunya, ha dit, que es construeix també des de Lleida i des de la paeria. L'acte, ara d'aquí una estona, acabarà amb la intervenció del conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i amb el cant dels segadors.
1: Moltes gràcies, Judit. I com veiem, Lleida, un dels molts municipis avui a Catalunya que congrega actes commemoratius d'aquest 11 de setembre. I pel que fa a l'ofrena que s'ha celebrat aquest matí a Barcelona, entre les moltes reaccions polítiques, ens quedem en aquest cas amb la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada del 1976, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I un apunt en esports per tancar. Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana ACB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 11 de setembre. A Girona, per exemple, s'ha reivindicat la memòria de la primera mobilització després del franquisme celebrada avui fa 50 anys. Tots els detalls de l'acte d'avui des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: La plaça Catalunya de Girona ha acollit aquest matí l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una commemoració que enguany ha estat marcada per una efemèride especialment significativa, ja que es compleixen 50 anys de la primera diada celebrada després del franquisme, l'11 de setembre de 1976. 50 anys després, l'acte d'aquest matí ha servit per reivindicar la memòria d'aquella mobilització i posar en valor que la lluita per la recuperació de les llibertats, la cultura i la identitat catalana encara segueix viva, com afirmava Lluc Salellas, alcalde de Girona.
3: Un any més ens reunim un 11 de setembre, la data que commemora la resistència catalana als ocupants espanyols i francesos que van implantar la monarquia borbònica que encara dura i que va abolir les lleis i les llibertats catalanes que encara anhelem.
2: Una diada que, un any més, ha tornat a convertir Girona en escenari de reivindicació i celebració catalana.
1: I recuperem també un dels actes, en aquest cas previs d'aquesta diada, en aquest cas a Cardedeu, amb la tradicional marxa de torxes per la independència. Ens ho explica des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, la vigília de la diada s'ha viscut aquest dijous al vespre amb la tradicional marxa de torxes per la independència. La plaça de l'Església ha estat el punt de sortida d'una caminada organitzada per la coordinadora independentista de Cardedeu amb la participació de diferents entitats de cultura popular. Amb les torxes enceses, els participants han recorregut els carrers del municipi en una marxa que cada any se celebra com a prèvia de l'11 de setembre. Això explicant des de l'organització.
5: Bé, doncs que seguim aquí lluitant per la independència de Catalunya des de fa 300 anys i que continuarem, que no defallim. Siguem molts, siguem pocs, siguem els que siguem, però que anem cap a aquest camí.
4: La marxa ha reunit ciutadania de diferents edats en un recorregut marcat per les torxes i l'ambient reivindicatiu, una proposta que, any rere any, manté la seva presència dins dels actes de la Diada Cardedeu i que converteix els carrers del centre en l'escenari d'aquesta celebració.
1: I el 54.949 de la sèrie 9 ha estat el número premiat amb el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 3. Us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols han fet un homenatge a Josep Irla pel seu 150è aniversari. Tots els detalls de l'acte des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: Sant Feliu de Guíxols ha commemorat aquest 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb un homenatge a Josep Irla, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. L'acte s'ha fet al cementiri municipal davant la seva tomba, amb una ofrena floral institucional i un parlament en record de qui va ser president de la Generalitat.
3: Aquest és l'acte, aquest homenatge al president Irla, és un dels actes centrals que es fan a la demarcació de Girona i que reuneix a totes les administracions. De fet, en el cas de la demarcació de Girona, Irla és un personatge essencial per conèixer tota l'evolució democràtica del nostre país. I com a defensor de la democràcia i de les institucions, doncs avui tenim l'ocasió de retre aquest homenatge per tal de dignificar la seva figura, però sobretot el seu llegat.
2: L'homenatge a Josep Irla s'enmarca en l'any Josep Irla, una commemoració que s'estén durant aquest 2026 i principis de 2027 i que vol posar en valor la figura i el llegat de l'expresident de la Generalitat. Irla, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1876, va ser el 124è president de la Generalitat de Catalunya.
1: Recuperem també un dels actes previs d'aquesta diada, en aquest cas a Esplugues de Llobregat, amb la tradicional marxa de torxes per la independència de la passada nit. Escoltem a Roger Requesens, equip de coordinació de l'Assemblea d'Esplugues.
4: Pues és una marxa que es fa de nit, per això es fa amb torxes, òbviament per donar llum a la mobilització, i recorrem, doncs, fem un petit recorregut ja tradicional pel centre d'Esplugues, i acabem al parc 11 de setembre, on llegim un parlament, doncs cantem els segadors i després fem una petita copa de cava.
1: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí i migdia i també durant la tarda pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
5: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escolta's Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Els serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 10 de setembre de 2026, vigília de la Diada Nacional de Catalunya. I som els de sempre. D'una banda, la Marga Marc de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, present també la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parla, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que, com és habitual, s'inicia repassant en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la regidoria de promoció de ciutat de l'Ajuntament del Vendrell, que ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions industrials que es puguin instal·lar a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa. En parlem avui en aquest informatiu, que a més ens servirà també per parlar dels veïns de la nostra vila, que van viure una jornada estranya ahir amb l'activitat educativa suspesa i diferents equipaments tancats per l'alerta per unes fortes pluges que al final van passar de llarg. Temps també per parlar de metges de Catalunya, que han anunciat una vaga indefinida a partir de el mes d'octubre. Temps també per parlar de la Diada Nacional de Catalunya i de l'acte institucional que tindrà lloc demà a la plaça Vella. Parlem del Montmell, que amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció ha iniciat els serveis de neteja de les franges forestals, i de l'Auditori del Tívoli, que acollirà el pròxim dissabte 19 de setembre la novena edició del Seminari Guimerà. I també des de l'any 2022 que Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental. Acabarem, com sempre, parlant d'esports. Comencem informatiu i ho fem parlant de la regidoria de promoció econòmica i de ciutat de l'Ajuntament del Vendrell, que ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions en industrials que puguin instal·lar-se a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa. La planta que Sant Gobain ha decidit traslladar a l'Arbós, una de les primeres trobades que s'ha fet amb la consultora LHH, responsable del procés de reindustrialització d'aquesta antiga planta.
3: Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Jerónimo Merino, la reunió s'ha fet amb l'objectiu de col·laborar activament en la recerca de nous projectes empresarials i per facilitar l'implantació d'activitats generadores d'ocupació. L'estratègia de prospecció impulsada per LHH es dirigeix a sectors amb un elevat potencial de creixement, com ara la indústria manufacturera, la logística, l'agroalimentació, els envasos i embalatges, l'economia circular, les energies renovables o la construcció industrialitzada. Àmbits alineats, segons apunten des de la regidoria, amb la visió de futur que l'Ajuntament vol impulsar per al municipi. L'emplaçament que ocupava d'Eivissa disposa d'aproximadament 28.000 metres quadrats de superfície i uns 14.000 metres quadrats construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials, prioritzant els projectes generadors d'ocupació. Merino ha explicat que la intenció no és només donar continuïtat a l'ús industrial d'aquest emplaçament, sinó aprofitar aquesta oportunitat per generar ocupació i contribuir al desenvolupament econòmic de la comarca. En aquest sentit, ha expressat la voluntat de posicionar el Vendrell com un referent en sectors emergents, com ara la construcció industrialitzada, la logística avançada o l'economia circular.
1: Un accident aquest matí a la N340, al seu pas pel Vendrell, ha deixat dues persones ferides i ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa durant prop d'una hora. El sinistre, que ha tingut lloc al pont que passa per sobre de la carretera de Tarragona, s'han vist involucrats dos turismes i un camió. Els bombers i el SEM han enviat dues unitats al lloc dels fets i s'han traslladat els dos ferits a l'Hospital del Vendrell. Han estat lleu i un altre han estat menys greu. A dos quarts d'una del migdia, la situació estava ja normalitzada. Aquest dimecres es va viure una jornada estranya a la nostra vila, amb l'activitat educativa suspesa i diferents equipaments tancats per l'alerta per unes fortes pluges que al final han passat de llarg, que al centre de la vila mostrava una imatge més semblant a la que hi pot haver un cap de setmana o un dia festiu. Els ciutadans han entomat la situació amb filosofia i comprensió.
3: Els parcs infantils i els carrers del centre del Vendrell mostraven aquest dimecres al matí un aspecte ben diferent del que seria habitual en una jornada lectiva normal. Amb les escoles tancades i les restriccions de mobilitat, però sense que hagin fet acte de presència les tempestes que havien motivat l'enviament de l'ESALERT, els veïns passaven les hores amb tranquil·litat. El fet que molts equipaments i administracions estiguessin tancades donava a la vila un aspecte més similar al que podria tenir un cap de setmana. Els ciutadans han pres la situació amb filosofia, mostrant-se comprensius amb la necessitat d'avisar davant els riscs meteorològics, però apuntant que potser actualment impera massa una intenció de curar-se en salut, després del que va passar amb la Dana de València.
4: Les alertes sempre, trobo que sempre són bones, el que passa que evidentment costa molt d'encertar-la, vull dir, és la veritat. Me sembla que se n'ha anat cap a baix a mar, no? Si arriba a caure aquí, doncs, bueno, Barca va i Barca ve, com sempre el Vendrell i comarca.
5: Penso que s'han adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. S'han adelantat i tindrien que haver esperat el dia d'avui, com estava la situació, i segons estuviesi la situació, tirar endavant, anem on anem a les escoles.
3: No són pocs els que han recordat que fa 3 setmanes no es va enviar cap alerta abans d'uns aiguats que van tenir conseqüències greus a la franja marítima, amb situacions que van suposar un risc per a la població. Ara, en canvi, sí que s'ha fet l'avís, però no hi ha hagut cap aiguat.
4: O sigui, sempre és bo protegir, el que passa que, clar, la gent, no hi ha ningú que estigui d'acord, no? Sempre, no plou mai a gust de ningú, com diu el refrany, vull dir.
3: El tancament dels centres educatius ha portat certs maldecaps a les famílies, sobretot a aquelles on els progenitors havien de treballar.
5: Clar, la canalla i mitats, tots aquí al carrer, què fem tots al carrer? Jo soy àvia, i mira, què faig? Si la meva nena està treballant, doncs tinc que quedar-me amb els nens. Què fem? Mira tots els que tenim aquí al carrer. Llavors, doncs clar, és una situació una miqueta complicada.
3: Amb tot, molts veïns han admès que davant de situacions de possible risc, més val prevenir que curar.
1: Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir del mes d'octubre. Malgrat que encara no s'ha concretat la data, el sindicat ha donat a conèixer la convocatòria amb l'objectiu de fer palès el seu malestar per les condicions laborals dels facultatius. L'aturada és d'abast estatal i pretén obligar les administracions a seure's a negociar amb el col·lectiu.
6: Després de diverses aturades entre finals de l'any passat i els primers mesos de 2026, Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. I no ho faran sols, atès que es convocarà de manera coordinada amb les principals centrals sindicals de l'Estat. Els facultatius responen així a l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. Les organitzacions sindicals han reiterat que el nou text perpetua unes condicions laborals que titllen d'injustes i discriminatòries per als facultatius, alhora que exigeixen una taula de negociacions específica per al col·lectiu. Actualment, els convenis del sector s'acorden de manera genèrica amb tot el personal sanitari, on els metges són minoritaris i asseguren sense que es prenguin en consideració les seves especificitats. Per aquest motiu, els metges reclamen una mesa pròpia on es prenguin en consideració demandes com la rebaixa de la càrrega assistencial, un increment del nombre de professionals i racionalitzar les guàrdies, disminuint els torns de 24 a 12 hores com a màxim i que aquestes hores també cotitzin, al contrari del que succeeix actualment. Des de la tardor passada s'han convocat 11 jornades de vaga i s'ha impulsat la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de dur a terme tota activitat assistencial que s'ha sortit de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Entre els centres adherits hi ha diferents serveis de l'Hospital del Vendrell i el Joan 23 de Tarragona, hospital de referència per a la població del Baix Penedès.
1: Amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals de la zona sud del municipi. Concretament es tracta de la part del Mirador i Mas Mateu, on es donen a terme feines de poda i retirada de restes vegetals, tot plegat en el marc d'un estiu marcat pels incendis a l'entorn de la població.
6: Evitar tant com es pugui la repetició d'escenes com les viscudes aquest estiu. Amb la finalitat de minimitzar al màxim el risc d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals del Mirador del Penedès i Mas Mateu, enclavaments envoltats de vegetació. Segons recull la memòria del projecte, el cost dels treballs s'elevaria com a màxim a poc menys de 40.000 euros, IVA inclòs, una xifra que està subvencionada, almenys en part, per la Diputació de Tarragona. El termini de les obres no pot excedir dels 2 mesos i han d'estar completament executades abans d'acabar l'any. Així es calcula que el terreny seleccionat abasta unes 30 hectàrees, la major part corresponents a la zona del Mirador. Les feines consisteixen fonamentalment en l'estassada de matoll, poda i retirada o trituració in situ de les restes vegetals generades, a banda de la tallada de diversos arbres sempre en funció del seu diàmetre i sense excedir una tercera part del seu total. La licitació ja està oberta i el termini màxim per presentar-s'hi, mitjançant la plana web almontmell.cat, és el 23 de setembre a la 1 de la tarda.

0: El Vendrell celebrarà l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres al vespre a la plaça Vella. Enguany, la glosa anirà a càrrec dels responsables de l'orgue del Vendrell amb motiu de la commemoració dels 250 anys d'aquest instrument. Abans es farà una ballada de sardanes a la Rambla.
1: La plaça Vella serà l'espai que acollirà enguany l'acte de la Diada Nacional de Catalunya al Vendrell. Serà a 8:45 del vespre d'aquest divendres 11 de setembre amb el protagonisme centrat en l'orgue del Vendrell. Els responsables d'aquesta entitat seran els encarregats de fer la glosa, en una celebració que s'emmarca en els actes commemoratius dels 250 anys d'aquest instrument. Des de l'entitat han mostrat la seva il·lusió per participar de manera directa en aquest acte i en una data tan assenyalada, que, afegeixen, els permetrà acostar als ciutadans aquest moment de celebració, memòria i identitat. En cas de pluja, l'acte es traslladaria al Teatre Àngel Guimerà. Abans, a les 7 de la tarda, es farà una ballada de sardanes a la Rambla, que anirà a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal.
0: L'Auditori del Tívoli acollirà el pròxim dissabte 19 de setembre la novena edició del Seminari Guimerà, una jornada en què es continuarà aprofundint en l'obra i vida del dramaturg vendrellenc. Aquest any el tema central girarà al voltant de les actrius que van encarnar els personatges i la seva relació amb l'escriptor.
1: Un any més, el Seminari Guimerà, que organitza el Museu Àngel Guimerà i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, vol ser un espai per compartir els resultats dels seus estudis. En aquesta nova edició, la temàtica gira al voltant de les actrius que van donar vida als personatges del dramaturg. El certamen manté l'aposta per convidar no només investigadors consolidats, sinó també joves que s'inicien en el món de la recerca. Això es reflecteix en la primera ponència, que versarà sobre la construcció femenina en obres com Terra Baixa, La Reina Vella o La Filla del Mar, i que anirà a càrrec de la jove investigadora Laia Bertran.
2: És una noia molt jove que ja ha acabat la llicenciatura de literatura de filologia catalana a la URB, que està treballant tot el paper de la dona. I des d'aquest punt de vista feminista, ella estudiarà les quatre figures de les quatre obres principals d'Àngel Guimerà i ens analitzarà com Guimerà ens presenta aquestes dones.
1: Les següents dues ponències posaran el focus en dues actrius claus en la interpretació de l'obra de Guimerà, Maria Guerrero i Margarida Xirgo.
2: Dos especialistes en aquestes dues figures que s'han passat mesos investigant, doncs també a Sud-amèrica, seran els que ens faran aquestes dues ponències, com són en Joan Martori i en Francesc Foguet.
1: Després de la pausa pel cafè arribarà el moment de la taula rodona, que enguany comptarà amb la participació de la dramaturga Sílvia Sanfeliu, el director teatral Valeri Laguna i el formador Manel Güell. Serà conduïda per Martí Romaní.
2: Jo crec que serà una taula rodona molt atractiva i que parlaran de quins són les dificultats o les avantatges de dirigir els personatges femenins i sobretot de l'obra de Guimerà.
1: El seminari finalitzarà amb l'espectacle Encara no ens toca, de Neus Soler i Núria Mercader, en què s'estrenarà una peça composta per a l'ocasió. Des del Museu Guimerà valoren de forma molt positiva la trajectòria del seminari, que va viure la seva primera edició ara fa 10 anys. I destaquen que la tasca d'investigació que s'està fent posa els fonaments per encarar l'elaboració d'una futura i esperada obra crítica.
2: Què és el que hem anat a fer en aquests 10 anys? Doncs aconseguir aquest aprofundir en aquest estudi que en el moment que hi hagi disponibilitat, diners i un equip de treball que pugui fer aquesta feina, doncs ja tindrà avançada tota una sèrie de publicacions on ja aprofundeixen certs temes molt específics de la seva biografia que s'hauran d'utilitzar amb les figures que hi han intervingut en aquests seminaris.
1: Exemple d'això és la presentació del llibre de l'edició passada, que, elaborat per Ramon Bacardit, tracta la temàtica dels monòlegs guimaranians. Aquest serà el primer acte del nou seminari, que començarà a les 10 del matí i dividirà els seus actes entre la sala polivalent i l'auditori del Tívoli.
0: Des del 2022, Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental, el que es coneix com CREAC. Es tracta d'un indret que pot arribar a acollir entre 1.000 i 1.500 animals per any. Alguns passen posteriorment a mans de la Generalitat, d'altres són reintroduïts al seu hàbitat natural i la resta acaben al seu nucli zoològic, que inclou des d'amfibis fins a rèptils exòtics.
3: L'activitat del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell és frenètica des de la seva posada en marxa la primavera de 2022. una iniciativa que va néixer el 2017 a Parets del Vallès, però que poc després va acabar arrelant a la via litoral del Baix Penedès. Un projecte on es conjuga l'educació ambiental, la recerca i la conservació.
4: El nucli zoològic és per a amfibis i rèptils exòtics, per la qual cosa la majoria d'animals que arriben són animals abandonats o animals que han sigut decomissats. També som una clínica recollida, no? Formem part de la xarxa de clíniques de recollida de la Generalitat. Per tant, aquí passen més o menys uns 1.000 a 1.500 animals per any, com part de fauna autòctona protegida. Nosaltres el que fem és bàsic, que seria estabilitzar aquests animals i després portar-los al Centre de Fauna de la Generalitat. També, pues, com a associació, gestionem el voluntariat de Torreferrusa també i el voluntariat del CAT, que seria el de fauna domèstica d'aquí de Calafell.
3: A les seves instal·lacions hi conviuen diverses espècies animals, des d'amfibis a rèptils, passant per aus i la cria de posidònia. Un treball que aplega treballadors, estudiants en pràctiques i voluntaris units per una mateixa causa, millorar la flora i la fauna de l'entorn. Una feina intensa i en moments força gratificants.
5: Quan tens alguna arribada d'algun bitxo que no està gaire bé, doncs veure que el pots tirar cap endavant i després, o que el pots llibarar o que el pots mantindre i veus que té una evolució que va cap a bé, doncs això t'omple. Depèn, pot ser d'un animal que estava abandonat i que estava molt prim, que no veus que no anava endavant, o pot ser algun ocell o algun bitxo que ha tingut un cop i llavors aquí s'estabilitza i després s'envia a algun altre centre, com pot ser Torreferrusa, ens arriba de tot.
3: A banda dels tres treballadors fixes, el centre disposa també d'una vintena de voluntaris amb una dedicació variada, des dels que s'involucren un cop cada 15 dies fins als que tenen una presència més constant. Un centre de recerca ambiental a tocar de la platja de Calafell que sorprèn i molt alguns dels seus visitants.
6: Home, doncs al principi va ser curiós, perquè jo no venia d'aquest món. Jo el màxim contacte que he tingut han sigut gats i gossos a casa meva. I llavors, clar, de repent agafar, veure un, depèn quin animal, i tindre el que agafar, doncs a vegades, si no estàs en aquest món, et pot costar una mica. Però bueno, també és molt gratificant fer-ho i veure que pots, diguéssim. Per exemple, ara hi ha un ànec domèstic que jo no sé si ens reconeix personalment a cadascú qui és, però et veu i ja vol que el toquis, coses així. No sé, a mi m'agrada molt, la veritat.
3: Tècnics i voluntaris atrets per un món divers i ben acolorit, amb una feina dins del centre i una altra part consistent a participar de fires i de les tasques de reintroducció als seus hàbitats, com el tritó del Montseny, un amfibi en perill d'extinció exclusiu d'aquest massís vallesà. Una experiència ideal per accedir a un món sovint força desconegut.
5: Doncs de no conèixer, és que no coneixia pràcticament res de la fauna. Vens aquí i ja t'aprens doncs, els hàbits de cada animal, el seu nom científic, el seu nom comú, les seves conductes, els seus hàbitats també, la seva alimentació, és que n'aprens bàsicament tot del que t'arriba. Has de saber molt de cada animal. Vincle, home, intentes que no tinguin aquest vincle amb tu, perquè al final molts són animals salvatges, convé doncs, no improntar-los, que seria bàsicament doncs, que no s'acostumin a tu, perquè quan els reintrodueixes a la natura no poden tenir aquest vincle amb l'humà. Però dels animals que hem tingut exòtics i que sí s'han quedat aquí, doncs un lloro que teníem, bàsicament, doncs te'l podies posar aquí i ballava amb tu si li posaves música. Però a banda d'això, s'ha d'intentar no tenir vincles.
3: Un espai pioner a Tarragona on el benestar animal i la recerca científica es donen de la mà i on els vincles, poc o molt, s'acaben solidificant.
7: Els esports amb Jordi Graell.
8: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb victòria de la Unió Esportiva tancat per 4-0 contra el Canyelles en un partit disputat aquest dissabte al Camí de Roda i on els jugadors de José Miguel Reyes estaran a la pretemporada amb una golejada en un partit que els enfrontava un equip de la mateixa categoria, de quarta catalana. I bé, doncs una primera part on el tancat s'avançava amb 1-0 i a la segona part doncs, aconseguien anotar 3 gols més per, com deia, doncs, aconseguir aquesta primera victòria. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
9: Hola, buenos días.
8: Bé, primer de tot, doncs, com estan en aquestes primeres setmanes de pretemporada?
9: Pues la verdad que estamos muy contentos, la verdad que hemos hecho un cambio más que significativo en la estructura del equipo. Se han incorporado pues prácticamente el 50% del equipo es nuevo. Estas primeras semanas nos están sirviendo para conocernos, para ver qué cualidades despiertan cada uno de ellos, poder hacer una integración de todo lo que es el equipo, y estamos trabajando muy duro. Y nada, y hemos tenido primer fin de semana, hemos tenido nuestro primer test de pretemporada frente al Canyelles en casa, y la verdad pues que ha sido una lectura muy positiva del partido.
8: A més, un partit on bé, doncs, va aconseguir doncs, ser força efectius a porteria, deixar la porteria zero, que això bé, doncs, per començar doncs, no està malament, no?
9: Sí, sí, indudablemente. El input ha sido súper positivo. Es un rival del cual desconocíamos el nivel que podía llegar a tener, y la verdad que terminar de encontrar el sistema de juego frente a un rival que desconocíamos, muchos jugadores nuevos y demás, la verdad que la primera parte pues bueno, hubo muchos nervios, mucha ansiedad por intentar hacer un buen juego, pero la verdad que supimos asociarnos muy bien, supimos llegar de cara a portería y defender muy bien, que es lo más importante, porque conseguimos mantener la portería a cero.
8: Ara ja doncs toca pensar en aquest cap de setmana, que teniu doble cita, primer demà al camp del Sant Salvador i dissabte a casa contra el Sant Pau d'Ordal, per tant dos partits més, dos partits seguits, per tant doncs l'objectiu de segmentar la càrrega física, no?
9: Correcto, de lo que se trata ahora es de seguir haciendo pruebas, de ver encontrar realmente el equipo, el once titular, seguir probando jugadores, a ver en las posiciones que cada uno se va encontrando más cómodo, y para esto pues tenemos este fin de semana dos pruebas, nos enfrentamos a dos rivales que desconocemos, que no nos hemos enfrentado a ellos, y la verdad que se prevé pues esto, un fin de semana pleno de fútbol, donde probaremos a los diferentes jugadores, probaremos diferentes sistemas y demás, a ver cuál es el que termina de encajar mejor, y al final son test de pretemporada que nos dirá pues el camino a seguir para el resto de la temporada.
8: Doncs perfecte, esperem que així sigui, sí, moltes gràcies i que vagi bé aquest cap de setmana.
9: Perfecto, muchas gracias.
8: José Miguel Reyes, entrenador de l'Ona Esportiva Tancat, valorant aquest debut amb victòria per 4-0 contra el Canyelles B a la pretemporada, i ara, com diem, centrats en aquest doble amistós, primer demà al camp del Sant Salvador i després dissabte a les 7 de la tarda al camí de Roda contra el Sant Pau d'Ordal. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el debut a la pretemporada del Vendrell Evolution Time. Les jugadores de Juanpe Fernández s'estrenaven a la pretemporada aquest diumenge a la pista del Tarragona Handball Club, un partit que, bé, doncs, finalment doncs, acaben perdent per 25-13. I per saber una mica doncs, com va anar aquest primer partit, doncs, ens acompanya el míster, que és el Juanpe, ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, què tal?
8: Bé, primer, abans de res, doncs, saber una mica doncs, com estan anant aquestes primeres setmanes de pretemporada.
10: Pues molt bé. La veritat és que hem estat evolucionant el tema del treball en equip. Exactament, hem estat ajustant. La veritat és que estic molt content per com estan amb tot. Les noies estan donant molt, molt, molt. I també s'estan adaptant a mi, als canvis, i també a les noies noves, no? Perquè hi ha diferents nivells, i també que algunes no han jugat juntes i algunes també porten temps, poc temps jugant a handbol, llavors. Mica en mica, però té bona pinta, la veritat. Estic molt content.
8: Com deia, doncs us vau estrenar doncs, amb aquest primer amistós el diumenge a Tarragona, que va acabar amb derrota, però bé, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
10: Pues positives. De cara al joc, potser era el que menys contents podíem quedar-nos, no? Perquè de les coses que havíem estat treballant són una miqueta difícils en tan poc temps poder-les portar un partit, però del tema actitudinal i la dinàmica de grup, per la que m'estan parlant la resta de l'estaf, que sí que les coneixen més i han vist les dinàmiques d'altres anys, el canvi està sent molt positiu. No es venen avall, estan lluitant tot, fins i tot portant un marcador tan en contra des del principi del partit. I bueno, la idea era, el resultat es donava una miqueta igual. De fet, pues, segurament si haguessin començat a córrer com a boges, perquè físic no en faltava, possiblement el resultat hagués sigut molt diferent. Però molt content, sobretot per això, pels canvis de dinàmica i l'actitud que han tingut les noies. O sigui, començant a veure cosetes de les que hem estat treballant, i per no haver tocat pilota en totes aquestes setmanes, molt content, la veritat.
8: De fet, una mica també es veu una mica doncs, com va anar el partit, no? Perquè la primera part sí que és cert que doncs, marxava el descans perdent de nou, però la segona part doncs, aconsegueix reduir una mica aquesta sagnia defensiva i l'equip doncs, va competir millor, no?
10: Sí, en defensa va millorar molt. sobretot perquè el sistema que estic intentant implantar tant en defensa com en atac és molt, molt, molt difícil i bastant complex. Llavors, és normal que a l'inici hi hagi moltes errades i que també no es trobin còmodes. Llavors, doncs, mica en mica, en mitja hora ja van aconseguir adaptar-se una miqueta. Llavors, molt content per aquesta part.
8: Ara, doncs, aquest cap de setmana doncs, descanseu. Per tant, doncs, bé, ara ja doncs, seguir doncs, preparant-se i intentar doncs, arribar el millor possible doncs, a l'inici de Lliga, no?
10: Sí, aquesta és la finalitat. Mica en mica, preparar-nos passet a passet per quan comencem la Lliga ja, comencem el millor preparades en tots els sentits.
8: Doncs perfecte, Juanpe, anirem seguint, així que moltes gràcies i que vagin bé aquesta setmana.
10: Moltes gràcies a tu també, que vagi molt bé.
8: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota per 25-13 a Tarragona en aquest primer amistós de la pretemporada. I ara, com dèiem, aquest cap de setmana doncs no hi ha partit, per tant, el següent, en principi ja serà la setmana següent a casa.

i dissabte continua absoluta, cel serè, ambient estable i termòmetres que es mouran al voltant dels 28 graus de màxima i 21 de mínima. Per tant, després de les pluges i els avisos de les últims dies, tindrem per davant un cap de setmana llarg i especialment l'11 de setembre en temps tranquil, sol i temperatures plenament estiuenques. I de moment el paraigua el podem deixar a casa. Sintonia que denota que posem punt final. Us emplacem a continuar informats, com sempre, diem, a través de xarxes socials, Facebook, Twitter i també Instagram. Twitter és avui X. I també, d'altra banda, a través de la nostra pàgina web o, si més no, a través de les notícies de la televisió local. Per nostres res més, bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

sigui al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Escoltes i cants.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, t'has de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'n.
1: Vols?
2: Vinga, va, se'n de filla.